0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, vull comptar ara. He perdut el nord, digue'm un pare. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

0: programa d'informació.
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Click, click, click, click, everywhere I go. Get it.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí, sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que vam perdre el compte dels programes.
2: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, en un moment, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Mai aquell got està tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Vic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: ICAT Weekend.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de

sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i obri el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercenaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: behind me.
1: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes en rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Sant Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empoleinant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passes aquests 8 dies, no ho heu endevinat. Us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "I tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empoleinant-se i mirant-se al mirall. la setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li vàreu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. I imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer, per art de màgia, una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantor. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBSs, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, grupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents, eh?
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem a la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris i Alabet.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records dels dies.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí jugava amb els seus amics i menjava entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir, si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort. I perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tabella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens enduríem de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal, i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla, una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: és una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta, i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
3: Com engreixo!
0: Exclamava satisfet.
3: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres.

0: arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
1: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
0: Què dius? Sí? Molt bé.
1: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
0: Ai, molt bé.
1: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
0: I a més amb rodolí,
1: exacte,
0: molt bé.
1: Sí, sí, queda bé, queda bé.
0: Molt bé, Lluís.
1: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Uh-huh. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò, ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: través d'internet per onavitlles.cat.
1: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
0: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar.
2: I love it, love it, love it, uh-oh.
0: Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
2: Uh-oh.
0: Grans del Portal. A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
2: No,
0: telèfon 93 899 84 67.
2: Ah,
0: i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a copla més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
2: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, FEX Sandesa, ESPA i Oren.
3: Escoltes Ona Villas, 107 FM.

0: Ona Villas, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat, número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Grans del Portal! A la plaça Pi Maragall, número 2, de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 84 67. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a copla més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per a empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 5381. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
3: Escoltes Ona Villas 107 FM.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Oplejant. Oplejant, amb Caral Pedemonte.
3: La IA entra de ple al sardanisme. Quines implicacions tindrà? Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Aquesta setmana parlem de l'ús problemàtic de la intel·ligència artificial que estem veient en molts cartells d'actes sardanistes. Què passa amb els dissenyadors gràfics? Aquest és el programa 488 i tenim més titulars. El compositor Lluís Alcalà torna a estrenar a Riudoms amb L'ànima del vent, una sardana dedicada a la sardanista més il·lustre del Masnou, Carme Prunyanosa. I Jordi Molina es classifica a la final del Premi Audiència dels Premis Preludi amb una participació de 170 vots a la primera gala d'aquests premis. Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, ex-representant d'Esquerra Republicana, és l'escollit per Som Sardana. I en esports, repassem la jornada de campionat veterà a Caça de la Selva, que ha deixat un lideratge còmode a la Colla Sabadell. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que està passant al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la intel·ligència artificial. I així us ho expliquem.
1: Notícies.
2: El 2026 és l'any de la IA. Des que s'ha popularitzat l'ús de la intel·ligència artificial entre la societat, cada vegada veiem més el seu ús en aplicacions gràfiques arreu i el sardanisme no se'n queda al marge. Aquells cartells que fins al 2000 estaven fets amb WordArt o els més desenvolupats amb Canva, ara ja han quedat substituïts per la intel·ligència artificial de Gemini, ChatGPT, entre molts altres. I és que el catàleg d'intel·ligències és immens. El cert és que al llarg de les dècades no hem vist un ús extès i normalitzat de dissenyadors gràfics dins del món del sardanisme, perquè com a sector precaritzat que és, no inverteix o no pot invertir en el disseny o la imatge dels seus actes. Hi ha ben poques entitats que dediquin partida pressupostària al disseny gràfic. No es veu com quelcom prioritari quan amb prou feines les entitats poden pagar mínimament dignament a les cobles. Aquestes eines representen, en aquest context, una solució fàcil a curt termini per cobrir les necessitats publicitàries. Però quin impacte pot tenir a llarg termini? Serà negatiu? L'alarma del sector del disseny gràfic neix per a una acumulació de motius. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa conforma una seqüència de fets lesius contra la societat en el seu conjunt sobre el dret a la preservació de la identitat, el dret a la propietat intel·lectual i a la sana competència laboral, es reivindica des del col·lectiu d'artistes Arte es Ètica. Entre les conseqüències que suposa, enumera la substitució d'autors, la usurpació d'identitats i la competència deslleial, totes elles basades en un ús il·lícit, denunciadament repetit, d'obres d'artistes protegides per drets d'autors per a entrenar els algoritmes. Un fet que les companyies no amaguen. De fet, la mateixa OpenAI ha admès públicament que hauria estat impossible crear el ChatGPT sense fer servir continguts amb copyright. Segons diferents sindicats, aquesta situació empobreix la vida artística i cultural de totes les societats, també la sardanista, ja que desincentiva el desenvolupament i la fusió de noves obres originals que, en expressar-se o donar-se a conèixer en qualsevol suport, són virtualment vulnerables a noves apropiacions automatitzades. Això és el que passa a llarg termini, però què passa a curt termini amb l'ús de la intel·ligència artificial en les aplicacions gràfiques dels cartells sardanistes? Doncs sovint veiem cartells similars, sense essència, amb aquelles línies definides i gruixudes que tots ens venen al cap quan pensem en un dibuix fet amb ChatGPT, per exemple. Això vol dir que la intel·ligència artificial és dolenta per se? No té per què. Ens pot ajudar a automatitzar processos de les entitats sempre i quan es respecti l'ètica del seu ús. De fet, la Universitat de Barcelona ha elaborat el document Bones pràctiques per a l'ús de la intel·ligència artificial generativa, que fixa un marc comú per a tota la comunitat universitària en docència, recerca i gestió. Està disponible a la web de la universitat. El text, inspirat en les recomanacions PRO de la UNESCO, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial i el Codi Ètic de la Universitat de Barcelona, que us recomanem que els consulteu, aposta per un ús responsable, segur i ètic d'aquestes tecnologies, sempre amb supervisió humana i formació adequada. Hi trobareu 28 consells per fer un bon ús d'aquestes eines que passen per al pensament crític. Entre els principis generals també s'hi destaquen l'honestedat i la transparència en la declaració de l'ús d'eines d'intel·ligència artificial generativa. També la responsabilitat personal sobre els continguts finals, la protecció de dades i l'impuls del pensament crític i de la sostenibilitat digital. El document recorda també que no s'hi han d'introduir dades personals ni informació confidencial, però aquest ja és un altre tema. Vosaltres heu vist cartells sardanistes fets per intel·ligència artificial? Us agraden? Què en penseu?
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat. Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.
2: Tenim un tema perfecte per a la notícia d'obertura d'avui. És ChatGPT, de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC Orquestra. L'escoltem ara mateix aquí per tancar aquesta obertura de programa.
3: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
0: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumants pasturen els

pas dels estius i els rigors dels hiverns sencils. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transformat.

0: Molt xulo aquest tema, de l'Umac Orquestra.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara sí que anem a temes amb copyright. Obrim les estrenes.
1: Coplejant, les estrenes.
0: Si fa un parell de setmanes explicàvem que gràcies a Carme Prunyanosa, el Canà ja té entitat sardanista, avui hem d'explicar que Lluís Alcalà, tenora i compositor, li ha dedicat una sardana a la sardanista més il·lustre del Masnou, presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou i també membre ara de l'agrupació sardanista del Canà. Ha estat aquest diumenge l'aplec de la vila de Riudoms a càrrec de la Copla Mediterrània, la Copla del Compositor. Podem escoltar-la, és L'ànima del vent, així es titula aquesta sardana nova de Lluís Alcalà, que no és la primera d'aquest 2026 i que està dedicada, com dèiem, a Carme Prunyanosa. L'escoltem.

Això era L'ànima del vent, de Lluís Alcalà. I seguim amb les estrenes, perquè ara escoltarem una sardana d'un familiar, doncs, de Martirià Font. I és que el Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha celebrat aquest diumenge el 65è plec de la sardana a la Rambla. En parlàvem ara fa uns dies amb la participació de les cobles Sant Jordi, Bisbal Jove i Montgrins, i amb l'estrena de tres sardanes, de Josep Antoni López, d'Estanislau Punti i de Josep Font i Font. De fet, ens fixarem en aquesta sardana de Josep Font i Font, que dedica a Banyoles, més concretament al seu estany. Així es titula La volta a l'estany. L'hem fet aquesta volta i és ben xula. Us la recomanem que la feu. La volta a l'estany, així es titula aquesta sardana, que podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la Cobla Montgrins. Per cert, trobareu imatges de l'aplec de Figueres a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant.

0: Això era La Volta a l'Estany, de Josep Font i Font.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Cuplejant, àrea de campionat.
0: I obrim els esports perquè aquesta setmana, aquest cap de setmana, hem tingut, de fet, una nova jornada del Campionat de Catalunya Veterà, després que es veiessin les cares al concurs d'Arenys de Munt. Ha estat, en aquesta ocasió, a la comarca del Gironès, a Cassà de la Selva, on diumenge al matí es va disputar aquesta jornada del Campionat de Veterà amb la Copla Ciutat de Girona. Era un concurs vàlid, com dèiem, pel Campionat Veterà, però també pel territorial de les comarques gironines. I també hi havia algunes colles lliures. Anem a per les sardanes de la primera sardana de veterans. Sabadell guanyava a Amics Dansaires i també a Dansaires de Maig. En el cas de l'enfrontament entre Dansaires de Maig i Ressò, guanyava la Ressò de Sabadell, i entre Enèrgica i Arrels de Dintre el Bosc guanyava, doncs, Enèrgica. Entre Arrels de Dintre el Bosc i Toc de Dansa guanyava Toc de Dansa de Tarragona, i entre Enèrgica i Claró de Goges va guanyar la Banyolina Claró de Goges. Entre Toc de Dansa i Claró de Goges va guanyar Toc de Dansa des de Tarragona. I pel que fa a la segona sardana de campionat, Toc de Dansa es disputava contra Sabadell. Són les dues que queden campiona i subcampiona en els últims anys. Va guanyar en aquesta ocasió la colla Sabadell, que també va guanyar contra la tercera Claró de Goges. Pel que fa a Claró de Goges i Amics Dansaires, guanyava els cassanencs d'Amics Dansaires, que també guanyaven contra la sabadellenca Ressò. I entre Ressò i Enèrgica guanyava Ressò. Entre Enèrgica i Dansaires de Maig va guanyar Enèrgica. I finalment, entre Dansaires de Maig i Arrels de Dintre el Bosc va guanyar Dansaires de Maig. Anem a escoltar la segona sardana que van disputar-se els veterans al Campionat de Cassaners. Som-hi, que s'acaba, un dels hits del sardanisme i d'Enric Cortí. És de l'any 2015 i ara ja és tot un clàssic. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi.

0: simplejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
2: L'agenda.
1: Agenda llarga de maig, la comencem a dimarts 26 de maig a 13:45, festa major de Golmés amb una ballada amb la Cobla Montgrins. Dimecres 27, primera trobada de la Cobla Amics de la Sardana de Peralada amb una formació específica per a aquesta activitat a partir de les 5 de la tarda. I també dimecres que ve la 6, festa de la Llibertat a Ripoll amb una ballada amb la Cobla Ciutat de Girona. Dijous 28 de maig a les 4, trobada sardanista de colles veteranes a la Fira Gran de l'Hospitalet de Llobregat amb la Cobla Ciutat de Terrassa. I divendres 29 de maig hi ha ballada a les 7 de la tarda a Sants Montjuïc a la Rambla amb la Baix Llobregat. Passem a dissabte 30 de maig a 2:00 PM, ballada Rubí amb la Cobla Marinada pel Dia de l'Associacionisme Cultural i també a les 12:00 PM ballada Tallà amb la Reus Jove. També a les 5 de la tarda, dissabte que ve, ballada amb la Ciutat de Girona al Pla de la Catedral i a 6:15 PM ballada a la Garriga amb els Montgrins. És la ballada prèvia a la final dels Premis Preludi. Dissabte que ve, a 5:45 PM, doncs se celebra el 21è aniversari de Gavà, Flama i Caliu de la Sardana, que va, òbviament, amb la Cobla Baix Llobregat, una ballada, i a les 6 aniversari dels Saltaires d'Hostalric a Hostalric amb una ballada amb la Bisbal Jove. A les 7 de la tarda de dissabte que ve, la Sabadell serà a Santa Coloma de Gramenet, a la revetlla del 72è aplec de la Sardana, amb una ballada de sardanes, i a 8:15 PM la Cobla Xaloc serà amb una ballada a Mataró. També a 9:15 PM de la nit, gran final dels Premis Preludi, dissabte que ve al Teatre del Patronat de la Garriga amb la Cobla La Principal del Llobregat, i també a 9:50 PM ballada de sardanes a la fresca Riudellots de la Selva amb la Cobla Ciutat de Girona. Passem a diumenge 31 de maig, s'acaba el mes de maig amb el 72è aplec de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet a 2:11 PM i a les 5 de la tarda amb les Cobles Bisbal Jove Sabadell i Juvenívola de Sabadell, i també el 68è aplec de la Sardana de Girona a 2:11 PM i a les 4 amb les Cobles Sant Jordi, Montgrins i Ciutat de Girona. També el 16è aplec del Morell a partir de 2:11 PM i a 2:05 PM de la tarda amb les Cobles Reus Jove, Maricel i la Principal de Tarragona. Aplecs per triar i remenar, i també a 11:15 PM ballada a Ciutat Vella al Pla de la Catedral amb la Cobla Lluïsos, i també a 2:12 PM ballada al Parc de la Guinaueta amb la Cobla La Principal del Llobregat. També a 2:12 PM ballada a l'Hospitalet del Llobregat a la Festa Major de Santa Eulàlia amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2:12 PM ballada al Prat del Llobregat amb la Baix Llobregat. També a 2:12 PM ballada amb la Sabadella Sant Just d'Esvern, i a les 12:00 PM ballada a Tàrrega amb la Cobla Tàrrega. Diumenge que ve també a les 12:00 PM ballada a Cabrianes amb la Lluïsos Cobla, i també 41è aplec de la Sardana de Vilafranca del Penedès a partir de les 5 de la tarda amb les Cobles Catania i Maricel. També 6:00 PM a Berga hi haurà ballada amb la Cobla Pirineu per les festes de la Patum, i a les 7 de la tarda a Molins de Rei hi haurà una ballada amb la Principal de Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Divendres 29 de maig arriba a les 10 de la nit, puntuals a la plaça de la Coma de Cassà de la Selva, la 50a nit dels músics cassanencs. Una activitat multitudinària que se celebra des de l'any 1976, per tant, se celebra en 50 anys. Es tracta d'una festa d'homenatge als músics cassanencs que consisteix a formar una monumental cobla de més de 50 persones que tenen en comú ser de Cassà. Això a l'inici, perquè ara ja no és tan així. Aquests músics es reuneixen un cop a l'any de forma desinteressada i espontània, i només toquen sardanes de músics relacionats amb Cassà, tant si han nascut al municipi com si hi han viscut. Aquest esdeveniment té lloc al divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, i es fa a la plaça de la Coma, i l'organitza doncs els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva. Com a anècdota, les quatre primeres nits dels músics van ser protagonitzades exclusivament per professors nascuts o residents a Cassà, però a partir del 1980 s'hi van afegir tots els actuants en les cobles cassanenques: la Salvatana, la Principal de Cassà primer, i la Marina, o també la Unió i la Vila de Cassà en els anys que han estat de Cassà. Anem a escoltar una sardana que el director d'aquesta cobla, necessari perquè si no els músics no se senten de banda a banda, va escriure l'any 2000 per la Nit d'Argent de Cassà. És Antoni Masbou i la sardana es titula Nit d'Argent per celebrar aquests 25 anys. L'escoltem d'Antoni Masbou a càrrec de la cobla contemporània mentre esperem aquest acte que nosaltres hi serem.

0: www.poblejant.cat.
1: Jordi Molina, primer finalista de la categoria Audiència als Premis Preludi. La sardana Montserrat Caupen arriba a la final gràcies al vot del públic. La gala conduïda per Arnau Tordera es va poder veure, doncs, per YouTube. A la primera gala de l'Audiència, celebrada el dilluns 18 de maig al Casino de l'Aliança del Poble Nou, el públic, doncs, format per un total de 170 vots, va escollir la sardana Montserrat Caupena de Jordi Molina, que passa directament a la final dels Premis Preludi, que serà aquest proper 30 de maig, ho dèiem ara, a l'agenda. I la colla sardanista Germanor de la Selva del Camp busca un cartell per l'aplec de Paret Delgada del 2027. És per això que convoca un concurs de cartells, no el farà amb intel·ligència artificial, per tant, per tal d'utilitzar el treball guanyador per representar l'aplec de l'any que ve. Les bases les teniu publicades a la seva pàgina web i si pot presentar qualsevol persona que sigui major de 16 anys. Com a màxim s'hi podran presentar fins a 2 dissenys. Els treballs es poden realitzar mitjançant qualsevol tècnica apta per fer-ne la reproducció en quadricomia. S'han de presentar en format digital. I pel que fa al termini de presentació de les propostes, el període de presentació de les propostes es va obrir el 3 de maig i estarà vigent fins al 30 de setembre. Es poden enviar a partir del correu electrònic collasardanistagermanorlaselva@gmail.com. Tots els dubtes també els podeu consultar a aquest mateix correu. I Tomàs Molina serà el pregoner del Dia Universal de la Sardana. L'home del temps, exrepresentant d'Esquerra Republicana a les eleccions europees, és l'escollit per Som Sardana. Se celebrarà els dies 20 i 21 de juny amb la sardana unitària Petita Ofrena de Francesc Marrós. Això ja ho sabíem. L'entitat d'entitats sardanistes ha escollit l'home del temps, Tomàs Molina, per ser, diuen, una de les figures més estimades i reconegudes de la comunicació a Catalunya. Per això comparteix els valors de cohesió que la sardana representa. Vinga, això va de Molines avui, perquè escoltem aquesta sardana que passa a la final dels Premis Preludi a Montserrat Caupena de Jordi Molina. L'escoltem a càrrec de la Cobla, la principal de Llobregat, d'una sardana que, com hem explicat ja en diverses ocasions, aquell programa s'estrenava el 5 d'abril del 2025. L'escoltem.

0: Això era Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I escoltem una altra sardana. En aquest cas, la sardana unitària d'enguany del Dia Universal de la Sardana serà Petita Ofrena, de Francesc Marrós, escollida coincidint amb la commemoració dels 125 anys del naixement del compositor aquest 2026. És de Francesc Marrós, la sentim ara aquí, al Coplejant.

0: Això era Petita Ofrena, de Francesc Marros.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
2: Cuplejant.
3: Cuplejant.
4: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem una edició més del programa. Aquesta era la 488 i ho fem amb una sardana dedicada al maig, que ja estem a les seves acaballes. És Tarda de maig, de Narcís Costa, una sardana bonica de 1932. No fa ni res. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, cuplegeu fort.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Queralt Pedemonte i Jordi Terma.
2: Ona Villas, 107 FM. Sintonitzes Ona Villas.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats.

0: adaptats en format d'MP3. Per això, a aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
0: I per començar, els hi diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

Hem escoltat Se'n va anar per al grup Els Pescadors del Francolí i els hi afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La Media Vuelta i Tu, Solo Tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un Mundo Raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la cirereta o petons i cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà. Una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajum, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

d'una de les cançons més populars de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda amb braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretada per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tot una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La varen incloure en el disc Trincamerón del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral, o interessat directament en l'assumpte. Els trincos la vara musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

0: meu, s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
1: Bentomeu,
0: s'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: Un amic li diu, Tomeu, feu una cosa.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: De dona us disfressareu, gràcia tallada.
0: S'ha afilat a la neboda del canonge de la Seu.
2: I això prou demanareu a cal canonge.

les cançons irreverents i divertides de la trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del

Una de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent Camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup Esquirols, aquesta vegada amb aquest accent francès-català dels Mariners del Canigó. Si cerquem un tema per parlar del carnaval, segurament aquest és La vida és un carnaval, de Celia Cruz. Però si es tracta de festa major, ho tenim clar. El tema de la trinca guanya per unanimitat. Dóna títol al segon disc d'aquest grup, que el varen gravar l'any 1970. La majoria de les 13 cançons que el componen segueixen per ordre cronològic, amb una barreja molt reixida d'ironia i costumisme i amb l'ús prodigiós d'un gustíssim llenguatge popular, els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aixa.

segurament amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

разом возбудить. Ты с этого не выбрать.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de art barroc català.

0: parlarem d'art barroc a Catalunya amb la doctora Maria Garganté, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. És llicenciada en Història de l'Art i doctorada en Geografia i Història, especialitat Història de l'Art, per la Universitat de Barcelona. Ha viatjat a diferents països, com a França, Itàlia, Argentina o Portugal. Doctora Garganté, benvinguda a Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Un plaer que ens acompanyi al programa d'avui. Amb la doctora Garganté crec que avui intentarem canviar una mica la visió que tots tenim de l'art barroc i sobretot de l'art barroc català, perquè crec que ella té uns coneixements que potser ens faran canviar totalment la nostra perspectiva de l'art barroc català. És així?
1: Bé, fa anys que intentem que sigui així, que ja fa anys que prediquem en aquest sentit.
0: Per començar, doctora Garganté, creu que l'art barroc a Catalunya és potser un dels més oportuns?

0: oblidats i, a banda seva, de la seva recerca, dels pocs investigats?
1: A veure, jo sempre ara, des de la perspectiva que ja, doncs això, som ben entrats doncs, al segle XXI, jo vull pensar que comença a haver-hi uns prejudicis i unes qüestions que ja anem superant. Perquè, de fet, és això, ja fa molts anys que no pas jo sola, sinó, doncs, no pocs investigadors, doncs, estem picant pedra, doncs, a part dels que ens havien també precedit i posar els fonaments, doncs, en aquest sentit. Sí que veníem d'una època, tot el segle XX, pràcticament, doncs, en la qual, doncs això, hi havia una visió molt, molt esbiaixada de l'època del barroc, que per una banda, doncs ja comença a consolidar-se doncs el segle XIX, després clar, tenim la Renaixença que d'alguna manera glorificarà l'art medieval, doncs en relació, doncs a l'origen de la nació i en conseqüència tot el que hi havia, tot aquest període doncs, entre l'època medieval i el modernisme, per dir-ho d'alguna manera, era allò la decadència, no? Era considerada la decadència. I clar, i aquesta hem anat veient doncs, que és una... A veure, que no tan sols no és veritat, sinó que és molt, molt matisable. Vull dir, tenim mostres molt rellevants doncs, de vitalitat artística doncs, a l'època del barroc. Clar, també hem de tenir en compte que va haver-hi un altre factor que no ens va ajudar gens en aquest sentit, que va ser doncs, la grandíssima destrucció patrimonial que van patir doncs, en la Guerra Civil i en la qual doncs, molt bona part del patrimoni destruït va ser patrimoni d'època del barroc. Llavors, doncs, a aquest prejudici s'hi va sumar doncs, el desconeixement, el fet doncs, de que si bé conservem doncs, obres notabilíssimes i molt importants, clar, si tinguéssim tot aquell patrimoni intacte que es va perdre, també ens hauria sigut més fàcil explicar-lo.
0: Uh-huh. Doctora Garganté, com definiria vostè de manera general què és l'art barroc i quines són les seves característiques principals, per qui no sàpiga exactament què és?
1: Bé, l'art barroc, o la idea d'art barroc, doncs, és indissociable de, podríem dir, doncs, del seu context històric, cultural, polític. Comencem a parlar de barroc allò doncs, en un moment en el qual doncs, Europa, podríem dir doncs, que hi estem ja doncs, en l'Europa moderna, pateix doncs, una crisi religiosa sense precedents. El protestantisme o l'emergència del protestantisme fa que gairebé mitja Europa doncs, abandoni la fe catòlica. Això doncs, per la jerarquia de l'Església catòlica doncs, serà, podríem dir, doncs, un punt d'inflexió, un punt d'alerta, de manera que, per exemple, doncs, l'art esdevindrà doncs, un instrument doncs, per combatre precisament doncs, aquesta diàspora, esdevindrà doncs, un instrument de propaganda, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest sentit, doncs, l'origen allò de l'art barroc, podríem dir, entès en clau religiosa, que és un dels seus aspectes doncs, més importants, el tindríem aquí. Però bé, vull dir, l'època moderna, en aquest sentit, doncs, també té altres variants i altres qüestions que fan que, per exemple, doncs, com sempre m'agrada dir-los als meus estudiants, l'art barroc doncs, sigui el primer art global que tenim en la història, o la primera manifestació artística de caràcter plenament global, doncs, perquè trobem barroc els cinc continents, perquè en aquell moment es parlava de quatre, de les quatre parts del món, però precisament és això, vull dir, el colonialisme de l'època, vull dir, l'expansió, doncs, de la corona, bàsicament, doncs, en aquell moment, doncs, de les corones hispànica i portuguesa, farà que tinguem barroc no tan sols a Amèrica, sinó a l'Àfrica, a l'Àsia, fins i tot a la Xina. I això, doncs, és, bé, vull dir, és una situació completament sense precedents.
0: De totes maneres, suposo que l'art barroc català té uns trets distintius que el diferencien dels altres barrocs, no?, que trobem a altres parts de la geografia. Quins són aquests trets de l'art barroc català?
1: Bé, a veure, el barroc català també veu de fonts internacionals, podríem dir. Pensem que per exemple, pel que fa a la plàstica o el desenvolupament de la plàstica, doncs la importància de la circulació de gravats doncs feia que repertoris, podríem dir, d'imatges que havien pogut generar doncs grans pintors a Itàlia, per posar el cas, doncs poguessin arribar aquí i poguessin ser doncs copiats, adaptats doncs per artífexs locals. Així mateix també doncs pel que fa, per exemple, doncs a l'arquitectura religiosa, vull dir, sí que hi ha doncs unes coordenades que fan doncs que les esglésies més o menys doncs també beguin d'unes fonts doncs que en aquest cas ens venen sobretot d'Itàlia. Però sí que si hagués de destacar potser una singularitat doncs del barroc català seria la retaulística, la importància de la producció de retaules. El retaule, en tant que moble litúrgic per excel·lència, el retaule doncs com, bueno, doncs una gran allò pantalla narrativa, condensació de devocions i, en definitiva, doncs, un instrument també no només pedagògic, sinó persuasiu de primer ordre. Tenim uns tallers d'escultors excel·lents que produeixen doncs retaules de grandíssima qualitat, doncs tant al segle XVII com al segle XVIII, i això doncs és un altre element que d'alguna manera doncs ens fa veure que una vitalitat artística doncs que és capaç doncs de un substrat doncs que és capaç de produir doncs aquest tipus d'obres no ha de ser necessàriament doncs una societat decadent.
0: De manera continuada aquesta producció que em comentava ara, segles XVII, segles XVIII?
1: Segle XVII i XVIII, doncs sí, és el gran moment de l'eclosió retaulística. Ben bé, podríem dir, fins al segon terç del segle XVIII. Sí que és cert que el darrer terç, o cap a finals de segle, clar, hi ha totes les restriccions que venien imposades per l'Acadèmia, la Real Acadèmia de San Fernando de Madrid, que d'alguna manera comença doncs a blasmar doncs aquests retaules doncs tan daurats amb tanta policromia, i d'alguna forma doncs fa empeny doncs per fer entrar una mica doncs tot l'ideari neoclàssic o més classicista també doncs en el món artístic. El que passa, que jo sempre ho dic, vull dir, en certa manera aquesta influència neoclàssica o el neoclassicisme no deixa de ser una moda de les elites, i el poble, en canvi, doncs continuava connectant doncs amb aquesta plàstica barroca, aquesta plàstica doncs tan expressiva, que pensem que interpel·lava més doncs al devot, a l'espectador. I prova d'això és que precisament si durant la Guerra Civil Doncs el que perdem fonamentalment doncs són retaules barrocs. Això també ens vol dir que estem parlant doncs d'uns elements que funcionaven i que van tenir doncs un predicament doncs fins a la contemporaneïtat. Perquè dic jo mateixa, si aquells retaules els haguessin semblat doncs tan horrorosos, potser doncs durant el segle XIX doncs els haurien canviat. I en canvi la pervivència del barroc doncs fins a la contemporaneïtat és quelcom, penso, que ens parla d'aquest arrelament i d'aquesta connexió extraordinàriament popular doncs que té el barroc.
0: Ens parlava abans que sobretot els retaules i bé, el barroc en general tenia com un poder molt important en la propaganda religiosa, però l'art barroc reflecteix també els canvis socials, polítics, del seu moment.
1: Sí. No, i reflecteix la societat, perquè quan parlem de barroc no parlem només d'art religiós, parlem de barroc quan parlem de les masies. Parlem de barroc quan parlem de, diria, de la morfologia que han mantingut doncs, moltes poblacions catalanes fins a l'actualitat. El que podríem dir-ne allò l'skyline, que vindria definit encara per la presència, per exemple, doncs, del campanar, un determinat urbanisme.
0: Places, carrers...
1: Sí, que contra, a vegades, doncs, alguns dels tòpics, a vegades aquest urbanisme, i evidentment aquests campanars o aquestes esglésies, però també doncs, la configuració doncs, de l'arquitectura civil, les masies. Tot això ens ve del barroc. I dir, som un territori de masies o país de masies. Vull dir, la masia és un producte, podríem dir, completament barroc, però també la festa. En aquest sentit, això, un dels altres interessos doncs, que ens mouen dins del món del barroc català és també tota aquesta qüestió vinculada a la festa. Moltes festes que ens han arribat avui en dia, doncs...
0: I tota la seva imatgeria,
1: exacte,
0: oi?
1: Exacte, vull dir, tota la festa, doncs això, comporta doncs, una imatgeria, comporta una transformació de l'espai, comporta una ritualització que és també plenament barroca i un reflex de la societat també de cada moment.
0: La religiosa i la no religiosa, no?
1: Sí.
0: Em parlava abans d'aquests grans tallers de segle XVII, segle XVIII. Quin paper tenen els mecenes i les institucions religioses en tota aquesta producció i en aquests grans tallers que em comentava abans?
1: Bé, molt important, per descomptat. Per una banda, tenim el paper de les confraries, que les confraries doncs, són dels principals promotors o de les principals promotores artístiques de l'art de l'època. Per simplificar-ho, a vegades sempre, també quan he d'explicar com funcionava una església i una vida parroquial, també m'agrada dir que les esglésies de l'època eren una mica com els centres socials d'avui en dia, que eren allò una mena d'hotel d'entitats que aplegaven doncs, diferents associacions, diferents corporacions, i en aquest sentit això eren les confraries. I si tu eres de la confraria del Roser, doncs la confraria del Roser, en tant que entitat i corporació, que eren entitats d'ajuda mútua, que eren entitats doncs que feien xarxa entre les persones que les conformaven, doncs clar, tu procuraves aplegar diners per poder construir doncs, un retaule ben maco dedicat doncs a la Mare de Déu del Roser, construir fins i tot una capella, potser doncs pagar una bacina amb una imatge de plata. Això és un tipus de promoció que és aquest tipus de promoció doncs corporativa. també podria ser una promoció més gremial, eh? Vull dir que sense anar més lluny, a Barcelona encara tenim actius doncs, gremis com els dels sabaters doncs, de Sant Marc, que encara avui en dia tenen allò com la titularitat de la capella de Sant Marc a la catedral de Barcelona, o el gremi dels tenders i revenedors a l'església de Santa Maria de Santa Maria del Pi. Aquests també formen part doncs, d'aquesta promoció artística corporativa, però després, a veure, és evident, vull dir, tenim doncs, les pròpies institucions religioses o les pròpies ordres religioses, però també particulars, corporacions municipals. És el propi ajuntament doncs, el que pot ser doncs, un gran promotor artístic tant en l'àmbit civil com també doncs, en l'àmbit religiós. I després tenim aquests particulars que acostumen a ser persones benestants i que poden pagar un retaule, poden pagar una pintura, poden pagar una capella o d'alguna manera també adquiriran podríem dir doncs, tant allò mobiliari com art religiós doncs, pels seus oratoris o per les seves capelles particulars.
0: Doctora Garganté, per la seva recerca m'imagino que també deu visitar aquestes confraries o aquests gremis que encara deuen existir i també deu treballar com a font documental amb els seus arxius i la seva documentació, oi? En quines fonts treballeu?
1: Bé, clar, això sempre depèn de cap a on s'orienti la recerca. Bé, per exemple, en el meu cas, jo vaig començar treballant sobretot arquitectura i també doncs en una zona concreta de Catalunya. Jo vaig dedicar la meva tesi doctoral a l'arquitectura religiosa del segle XVIII en els territoris doncs, de la Segarra i l'Urgell, però entès amb clau històrica i no les comarques que són avui en dia. Vull dir, estaríem parlant d'una zona extensa doncs, entre la Catalunya central i la Catalunya de Ponent. Clar, llavors, doncs, això vol dir que havia de visitar doncs els principals arxius diocesans que normalment doncs, custodien els arxius parroquials de cada població, però també era fonamental doncs, recórrer als arxius notarials, perquè el notari, vull dir, a més que Catalunya des d'època medieval som un país que hem anat molt al notari per tot, i llavors doncs, un contracte d'obra, fos d'una església, fos d'un retaule, doncs es feia davant notari. I llavors, doncs clar, sempre hem de creuar els dits doncs, perquè aquell notari que pot tenir el contracte d'obra que a tu t'interessi doncs es conservi o se'n conservi la documentació, perquè també hi ha molta documentació que es va perdre. Això per una banda, ara bé, vull dir, si treballes qüestions vinculades a les catedrals, cada catedral doncs, té el seu propi arxiu capitular. L'Arxiu Històric de Barcelona doncs, també és importantíssim en aquest sentit. Treballar amb les fonts civils, amb el que poden ser doncs, els llibres d'actes dels ajuntaments, de les corporacions, municipals. El tipus de font és infinita. Això pel que fa pròpiament a la documentació. Així mateix també treballem amb fonts gràfiques, segons els casos. Dèiem, els estudiosos dels retaules doncs els interessarà veure doncs, aquella escena d'aquell retaule del Roser amb què pot estar inspirada i llavors doncs, clar, mirarem repertoris d'estampes, de gravats per poder saber, això ho ha fet molt doncs, per exemple el Joan Bosch de la Universitat de Girona, per saber doncs, amb quin gravat s'inspira cada escena. Arxius fotogràfics, també fonamentals, precisament davant el fet de que som un país que ha perdut molt patrimoni doncs per qüestions bèl·liques i llavors doncs, consultar arxius fotogràfics anteriors a la Guerra Civil també doncs, ens ajuda a reconstruir un paisatge, un paisatge barroc.
0: Si ens hagués de dir les obres més destacades o els artistes més destacats del barroc català, quins serien els més destacats?
1: Bé, jo sempre dic que no...
0: Els que clar, consideren més representatius.
1: No, jo no parlaria tant, potser, com d'artistes, allò en el sentit de que avui, a veure quin és el nostre Caravaggio o el nostre Bernini, perquè és evident que estem parlant, no dic d'una altra lliga, sinó d'una cosa diferent. Per exemple, pel que fa a arquitectura, clar, en aquell moment aquí no existeix la figura de l'arquitecte en tant que professional liberal que es dedica només a traçar arquitectura. Potser allò que més s'hi aproxima són els tracistes eclesiàstics, que no sabem allò si era que a vegades doncs, eren mestres d'obres o venien d'una família de mestres d'obres, llavors entren en religió i s'aprofiten d'aquells coneixements, o és una vegada, un cop són frares o són monjos, doncs que s'interessen teòricament, no, doncs en el pla teòric per aquesta qüestió. Però tenim la figura de Fra Josep de la Concepció, que és un frare carmelità, i que serà doncs una de les figures més productives doncs a Catalunya, no només pel que fa a arquitectura religiosa, sinó que d'alguna manera el seu nom també arriba doncs a l'àmbit de l'arquitectura civil. Així mateix, pel que fa doncs també retaulistes, escultors, doncs, no sé, podríem parlar d'Agustí Pujol, també del taller de Joan Grau, seria doncs un tant en aquest cas. Els tallers manresans van tenir doncs una gran rellevància, i el que seria Joan Grau potser la segona meitat del segle XVII, doncs ho serà Josep Sunyer i Raurell doncs el segle XVIII, però després també tenim els Morató arquitectes per una banda, i els Morató escultors. Un artífex excepcional, potser el que més ens apropa a Bernini pel que fa a l'escultura, ni que la comparació doncs, pugui resultar exagerada, doncs és Andreu Sala. Pintura, doncs Antoni Viladomat, que ja de sempre ha sigut potser l'artífex més conegut, però també els germans Tramulles. I altres pintors doncs, que també estan, podríem dir, pendents allò d'estudis més aprofundits. Jo penso que no és que sobresurti tant allò un nom per damunt dels altres, no parlaria tant allò d'un artista estrella, sinó doncs, de la força de l'ofici i sobretot doncs, d'aquesta vitalitat doncs procedent doncs d'uns encàrrecs especialment devocionals, però també doncs especialment en aquest cas en el segle XVIII, el que podríem considerar una autèntica bombolla immobiliària, perquè doncs al segle XVIII molts nuclis de població creixen, s'eixamplen, tenim edificis excepcionals que van doncs, des de la Universitat de Cervera a la construcció de noves catedrals doncs, com la de Lleida o la de Vic, palaus, grans masies que si estessin en un entorn urbà serien cases senyorials. Hi ha molts, molts aspectes interessants.
0: Uh-huh. Ens comentava molts tallers i molts mestres d'aquesta època. Tot aquest art barroc i tota aquesta imatgeria, creu que ha perdurat en el temps i que continuem doncs, tenint aquesta imatgeria present avui en dia? Ha influït en la nostra cultura visual actual?
1: Sí, segurament que sí. A veure, jo sempre dic que en l'actualitat la nostra és una època molt barroca, perquè també vivim en una època en l'època de la imatge. Tot el dia estem pendents d'imatges, les xarxes, Instagram, etcètera, etcètera. Vivim a través de les imatges i del seu efecte. o de l'efecte doncs, que busquen provocar doncs, aquestes imatges. Jo penso que en aquest sentit hi ha molts punts de contacte en el barroc. També, d'altra banda, com et deia una mica abans, a mi m'agrada molt veure aquesta presència i aquesta influència del barroc en tot el que és la cultura popular i tradicional.
0: Les festes, com comentava abans,
1: per exemple, doncs, exacte, vull dir, les festes, la transformació de l'espai que comporten, també doncs, bueno, vull dir, tota la seva ritualitat. I en un moment doncs, en què tot és tan, ja no dic líquid, efímer, sinó això, gasós, gairebé tot tan efímer, de vegades, doncs, i ho dic perquè observo que déu-n'hi-do la gent jove que hi ha interessada doncs, amb aquestes festes doncs, tradicionals. Potser doncs, això, mirar cap a la preservació doncs, d'aquestes festes també, en clau d'identitat cultural, per dir-ho d'alguna manera, i en clau de buscar referents, penso que és important.
0: Uh-huh. Del barroc català, quins aspectes creu que continuen sent menys coneguts o que són els menys estudiats per la comunitat científica?
1: Ui, moltíssims. No sabria... I a vegades, anava a dir, no sabria dir-te, però en part és també perquè hi ha aspectes que a vegades no hem identificat com a barrocs o que s'han mogut doncs, amb una frontera de manera que no, és com si no haguéssim sabut exactament a qui correspon o a qui ha de correspondre el seu estudi. Que et deia de la Masia, per exemple, que et comentava abans. Clar, la Masia no és només allò un edifici amb unes funcions, sinó que la Masia, clar, en el context català doncs, va esdevenir també doncs, un símbol i un símbol molt, molt vinculat doncs, això, a una època doncs, de construcció d'un relat nacional. I a vegades això fa doncs, que el, clar, qui estudia les masies? Els folcloristes? És més cosa de geografia, és més cosa d'historiadors. Jo sempre reivindico que els historiadors de l'art de poder estudiar la masia. I passa el mateix una mica amb les festes, que bé, vull dir, sí, molt, les festes, molt bé, vull dir, però com si quedessin doncs, allò circumscrites a l'àmbit d'estudi dels pròpiament dels folcloristes, que bé, que està molt bé, eh? O dels antropòlegs, però hi ha moltes manifestacions artístiques doncs, en una festa tradicional. I en aquest sentit també la reivindico des de la història de l'art. Són aspectes que podem tractar des de perspectives diferents, però des de la història de l'art penso que hem de ser-hi i podem ser-hi.
0: O sigui, hi ha camí per recórrer encara en recerca només amb l'art barroc.
1: Oh, i tant!
0: Com contribueix, doctora Garganté, la seva recerca en concret sobre l'art barroc a la conservació i la difusió del patrimoni aquest barroc que estem parlant avui?
1: Bé, jo penso que cadascú des de la seva petita trinxera doncs fa el que pot. Simplement jo sóc una més que pico pedra en aquest sentit. Potser doncs a mi sempre m'ha interessat, no? M'ha obsessionat directament la visió de país, vull dir, el fet de que Catalunya no és només Barcelona o unes grans capitals, sinó que tenim un país extraordinàriament divers i extraordinàriament ric i que encara avui ens sorprèn pel que fa doncs, a les seves o a la singularitat de les seves manifestacions artístiques. A mi particularment una qüestió que em va sorprendre molt i que he procurat posar de relleu és que, per exemple, l'arquitectura religiosa, per descomptat, però també exemples molt importants d'arquitectura civil, jo diria que, en general, l'arquitectura del barroc més interessant que tenim a Catalunya no la trobem allò necessàriament, i ni molt menys, doncs, a Barcelona, sinó que la trobem doncs, entre les Terres de Lleida i les Terres de l'Ebre, o sigui, cap als territoris així doncs, més de l'oest i al sud. També doncs, perquè és una zona doncs, que està en contacte doncs, amb altres centres prou... prou efervescents, doncs, com pot ser l'Aragó, on al segle XVII s'hi està construint doncs, un edifici tan important com la Basílica del Pilar, i això doncs, té un efecte també doncs, amb la circulació de mestres d'obres i de diferents artífecs, com també doncs, el País Valencià, que el País Valencià doncs, té un barroc riquíssim.
0: Uh-huh. I molt abundant, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Doncs llavors, clar, les Terres de l'Ebre i també la zona de Lleida, pots trobar esglésies que són esglésies parroquials, allò, i no de poblacions grans, ni molt menys, que són esglésies catedralícies gairebé perquè pel que fa doncs, a les seves dimensions. En aquest sentit, un altre de sempre dels meus objectius és això, vull dir, és mirar de trencar alguns tòpics, no només a propòsit del barroc català en general, sinó també potser trencar aquestes qüestions tan vinculades doncs, allò a la dialèctica centre perifèria, com si tot hagués de sortir allò de la ciutat més important, i després doncs, veus que hi ha altres qüestions que obeeixen o altres fluxes que obeeixen doncs, a lògiques diferents. També un altre exemple, més a nivell patrimonial i des de com ens ho mirem des de la contemporaneïtat. Clar, avui en dia, doncs, un dels territoris o una de les zones on conservem més art barroc de tot Catalunya és el Pirineu.
0: Doncs, i potser no ho haguéssim dit, no?
1: Perquè, clar, exacte, vull dir, quan pensem en el Pirineu, pensem en el Pirineu romànic. Però bé, sí, tenim moltes esglésies romàniques, també en tenim de barroques, però a l'interior d'aquestes esglésies, siguin romàniques o siguin barroques, s'hi conserva una proporció de retaules que és inversemblant en altres indrets que sí que van patir de manera més violenta doncs, els estralls de la guerra.
0: Uh-huh. Clar, té una explicació directa, no? Uh-huh. En les zones amb més... a velicitat, doncs, més destrucció.
1: Sí, bueno, que veure, el Pirineu va ser una zona molt... on la guerra va ser molt cruenta, però que en aquest cas potser no es va manifestar tant en el que seria doncs, els incendis o els bombardejos, que sí que van afectar uh-huh. doncs, altres indrets.
0: Tota aquesta pèrdua de patrimoni que hem anat parlant i que hem anat mencionant, potser seria una de les principals problemàtiques a l'hora de fer recerca sobre art barroc català?
1: Sens dubte, sí, sens dubte, perquè a vegades hem...
0: Patrimoni i documentació, no? El que em comentava abans.
1: Sí, sí, no només és patrimoni, pèrdua de patrimoni material, sinó també de patrimoni documental. I, clar, llavors ens movem doncs, en la tesitura d'haver d'imaginar doncs, coses com, o de reconstruir mentalment doncs, coses que ja no conservem. També és cert que avui en dia la utilització doncs, de noves tecnologies vull dir, a vegades permeten vull dir, fer reconstruccions virtuals i s'arriben a fer doncs, això, feines increïbles en aquest sentit. Però sí, partim de ser un país doncs, amb un patrimoni si parlem del barroc especialment, doncs, bueno, materialment minvat en aquest sentit. I tot i així, encara déu-n'hi-do.
0: I saquejat, també.
1: Sí, sí, de moltes maneres.
0: De moltes maneres. Doctora Garganté, farem una petita pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Avui estem conversant amb la doctora Garganter sobre Art Barroc a Catalunya. Doctora Garganter, creu que la passió i la vocació són suficients per sostenir una carrera acadèmica o cal alguna cosa més?
1: A veure, la passió i la vocació penso que són fonamentals. Ara bé, això no ens ha de fer blanquejar doncs, les dificultats que avui en dia afronten doncs, els investigadors doncs, a l'hora de fer de la seva passió doncs, una professió, perquè és una qüestió doncs, amb la que ens hi hem trobat. La precarietat doncs, del món acadèmic fins que no arribes doncs, a tenir doncs, una plaça, podríem dir, consolidada, doncs és considerable i això doncs, ha fet que penso, vaja, gent segurament valuosíssima i que haurien pogut fer doncs, grans aportacions des del món acadèmic, doncs ho hagin deixat estar, ho hagin al final doncs, hagut de prendre doncs, una opció doncs, més pràctica, perquè la vida doncs, els passava per damunt.
0: Com es manté la llibertat intel·lectual i la llibertat de càtedra en un entorn, com dèiem, tan gran i tan burocratitzat i tan competitiu?
1: Bé, per mi la llibertat és la raó de viure, eh? ni que sembli un tòpic. I és una cosa que ha estat... Bé, vull dir que ha sigut sempre el meu horitzó de vida i potser per això no vaig renunciar en el seu moment doncs, a seguir perseverant doncs, en aconseguir aquesta estabilitat acadèmica. També partint de les condicions que deia abans, de que em vaig poder permetre fer-ho. Però a partir d'aquí... Jo crec que encara doncs, amb la llibertat de càtedra i en què la universitat ha de ser un espai on d'alguna manera doncs, això es faci prevaldre doncs, la llibertat d'expressió, la pluralitat de les idees. Sí que és cert que també estem en un moment... doncs cada vegada més polaritzat en molts aspectes, i fins i tot doncs el soroll de les xarxes socials no ajuda en aquest sentit, però bé, jo penso que la llibertat sempre ha d'estar a l'horitzó. I vaja, i em sento afortunada doncs, en aquest context i des de la meva perspectiva actual, que també doncs, ja és una perspectiva d'arrelament i de tranquil·litat personal, doncs el fet això, vull dir, de poder-me dedicar al que m'apassiona, la docència, la recerca... I només aspiraria doncs, això, a poder-ho fer sempre doncs, sense impediments que coaccionin doncs, la meva llibertat i la meva honestedat o intel·lectual, per dir-ho d'alguna manera.
0: Canvia la manera de fer recerca quan es té aquesta estabilitat tan esperada?
1: Sí, segurament. A veure, també perquè amb els anys cadascú també va evolucionant, en aquest sentit, i les coses que ens interessen potser molt al principi, no és que no ens interessin ara, però també anem canviant doncs, els interessos de recerca. Sempre jo reconec que potser em passava moltes més hores a l'arxiu anys enrere que ara, però també perquè... també doncs, he anat orientant doncs, la meva recerca cap a un altre, podríem dir, doncs, cap a altres qüestions. Ara també m'interessen molt qüestions vinculades doncs, amb dones artistes, doncs, amb art i gènere, i això doncs, bé, et fa moure també doncs, amb un altre tipus de fons. Però sí, la tranquil·litat... Bàsicament el que canvia és la tranquil·litat. I per això doncs, és tan important que veure que la recerca universitària es pugui fer en condicions.
0: I amb clar, temps, i amb tranquil·litat,
1: sí.
0: I amb estabilitat.
1: No, no, perquè, a veure, una qüestió és claríssima. Quan la teva feina a la universitat no és estable i depens doncs, també doncs, això d'una multifuncionalitat que et fa treballar doncs, en altres llocs. Clar, això afecta també doncs, la disponibilitat que tens per fer recerca. Que la recerca vol temps, però si avui treballes en un lloc, l'endemà treballes en un altre i t'has de preparar unes classes completament diferents. Atendre uns estudiants en uns entorns virtuals doncs, que també són diferents del campus virtual que utilitzes a la teva universitat de referència. Després també fas classes a la UOC i això vol dir no fer classe convencional, però sí atendre molts dubtes a partir d'uns materials, etc, etc. Clar, és que és tot molt... Des de la precarietat laboral, en clau acadèmica, és molt complicat tot. I això, ja dic, no només pel temps del que disposes, sinó perquè també afavoreix la dispersió, a veure, la pròpia dispersió mental. I potser hi ha gent, si sempre dic, és un problema meu que sóc moltes tauletes i que sóc una mica voluble, doncs també en aquest sentit, i ara vull fer això, ara vull fer això altre, però clar, vull dir, no...
0: També complica la logística,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Vull dir, és una qüestió de logística i és una qüestió d'estar centrat. Uh-huh. Precisament, sempre en aquest sentit em va agradar molt quan Simone Weil parla de les necessitats de l'ànima i parla de l'arrelament, perquè l'arrelament no és només allò, l'arrelament a un lloc, el lloc on vius, o no és només una qüestió doncs, geogràfica o sentimental, sinó també és també té a veure amb el món laboral, vull dir, té a veure doncs en pertany a un lloc, en pertany doncs a un col·lectiu, de saber que tu fas una feina i que aquesta feina doncs serà remunerada. Són uns intangibles, podríem dir, que també repercuteixen i són importants doncs, a l'hora de tant de desenvolupar-te com a investigador com de fer de recerca i sobreviure en definitiva.
0: I potser també tenir el convenciment de que allò que tu estàs fent ara mateix tindrà una continuïtat en el futur, no? I que potser estàs posant una llavor pel futur, no? De continuïtat?
1: Sí, a veure, jo penso que quan fas una cosa en la que hi creus, doncs sempre hi ha aquesta projecció de futur. I en aquest sentit a mi ara em fa molta il·lusió veure doncs, antics estudiants que d'alguna manera també doncs, s'estan fent un lloc doncs, en el món de la recerca o poder acompanyar estudiants doncs, en la seva tesi doctoral, en treballs de final de màster, perquè d'alguna forma, doncs sí, és una mica com que també hi deixes quelcom de tu o que vegis que potser trien un tema perquè els hi va interessar algun dia doncs alguna cosa que els vas explicar a classe i a partir d'aquell moment doncs hi van començar a donar toms i van veure que potser podien dedicar-s'hi.
0: Ara que parlem d'alumnes, quins consells donaria a la gent jove que es vulgui dedicar a la història de l'art, a l'art barroc, a dones artistes?
1: Jo sempre dic que et vulguis dedicar al que et vulguis dedicar, que sigui perquè realment hi creus. També és cert que, i això ho tinc molt clar, que a vegades als 18 anys, quan fas quan has de prendre la decisió, una decisió tan important, allò, la selectivitat, que estudio, l'entrada a la universitat i tot això, que a vegades als 18 anys no tens clar res de res. Jo mateixa sempre dic que en aquell moment encara no... Jo hauria sigut una bona estudiant d'humanitats, perquè a mi m'agradava molt la literatura, m'agradava la filosofia, m'agradava la història i m'agradava l'art. Però en aquell moment, va sortir poc després, però en aquell moment humanitats com a grau encara, o llicenciatura, en aquella època encara no hi era. Vaig triar història de l'art simplement perquè el meu professor de COU en aquell moment em va fer apassionar-me per la qüestió i em va agradar molt. Però jo recordo exactament quan va ser que vaig dir, no, si realment em vull dedicar a això, que va ser dos anys més tard, vull dir, quan ja havia fet segon de carrera, i amb 20 anys, sí que vaig pensar, sí, això m'agrada.
0: És això.
1: I a més, vaig tenir molt clar que, ostres, a mi m'agradaria fer classes a la universitat. I va ser allò com un moment d'epifania. Si pots arribar en aquest moment, fantàstic, perquè d'alguna forma sí que et posa allò, et marca un horitzó, un objectiu,
0: una ruta, no?
1: I allò de dir, sí, lluito per això. Per això és molt important que puguem fer o puguem identificar allò que ens agrada. També dic als meus estudiants, si us equivoqueu no passa res. Tampoc, perquè al cap i a la fi, als 20 anys, als 22, ets molt jove i encara pots reorientar la teva vida de moltes maneres. Ara bé, no ens enganyem, també ho dic, és evident que les disciplines humanístiques no són d'aquelles que et garantitzin una feina extraordinària un cop acabis els estudis. Però també estem en una època en la que penso que s'ha acabat donar per descomptat que si estudies una cosa, allò té molt futur i allò, amb allò tindràs feina sense problema. Uh-huh. La qüestió és que el que facis, ho facis convençuda, procuris fer-ho bé i llavors serà tot molt més fàcil.
0: Doctora Garganté, és una llàstima, però no tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la seva recerca. Acomiadem aquí a la doctora Garganté, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un plaer tenir-la al programa Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat Eva Jové a la direcció i presentació del programa i Xavi Nuses al control de so. Fins aviat.

0: marxes.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Bitlles.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja feia temps, eh?
1: Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè nosaltres tenim a la Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior al 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit. Sí, sí.
0: Sí, sí. I llavors, doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells. Per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesc, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí.
3: Sí, estem
2: molt
3: bé,
2: contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesc.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el Club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca. I d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard. Tipo, vaig començar com als 10 anys o així. I bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar. I pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo...

0: Bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja això va en sèrio, em vull dedicar, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
3: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
2: clar,
3: que vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que, pues, joder, que...
1: Anava en seriós.
2: Sí, exacte, que anava en seriós.
1: Molt bé, molt bé.
0: Jo la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica de lo que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
1: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
0: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
1: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
3: Sí. Clar, sí.
1: Molt bé.
3: Sí.
1: I, bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè, clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
2: yeah.
1: Heu de patinar junts, no. Com va ser?
3: A veure, ell feia parella amb una altra noia i, bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. El primer dia va ser una mica desastre.
2: Sí, va ser molt desastre.
0: Va ser una mica cal.
2: Bueno, no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
3: Sí, sí, ens coneixem
2: ja està,
3: del
2: eh?
3: Club. Sí,
2: vale, vale,
3: sí,
2: o sigui, no éreu com amics d'abans, res.
3: No, ens hem conèixer del
2: vale,
3: club.
2: Vale.
3: I, bueno, al principi era com una mica... Per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles. És una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual... Però, bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir endavant.
1: Que guai, molt bé.
2: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, patinau d'estar com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista, també us havíeu de... O sigui, quedàveu, era com amistat només real a la pista o també fora?
0: Bueno, a veure... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que pel tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
2: molt de temps, no,
0: molt
2: ja.
0: De temps però sí, tipo, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
2: Clar,
3: sí,
2: això també,
3: sí,
2: no?
3: Sí, ens veiem cada
0: una
3: dia.
0: Mica, també ajuda.
2: Home, no, clar, clar.
3: Sí, sí.
1: Surt una mica també per...
3: Però bueno,
1: oxigenar.
3: Que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança,
2: no, això, exacte,
3: ni res.
2: Confiança.
3: O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot. Plan,
1: sí, clar.
3: Com que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algo que has d'estar molt junt
2: per això.
3: I tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
1: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser... De...
3: No.
1: No t'havies plantejat mai?
3: Mai.
1: Vale, vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
0: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser, i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i supercontent.
1: Ai, perdó.
2: No digues.
1: I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar en parella fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
3: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual, en plan...
1: Ah, feu les dues?
3: Sí,
1: ah,
3: jo i el Biel competim sols, també, de manera individual, però en un nivell pues, més normal. En plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
1: Ah, però també està bé, així també canvieu,
2: clar,
1: no?
2: Clar, no és parella, sí, amb altres coses.
0: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i gràcies a entrenar per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
1: Ah, molt bé.
2: I què preferiu, individual o parella?
3: Jo parella.
0: Sí, jo també parella.
2: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no?, que estar sola.
3: A veure, a vegades és o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
0: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2 els nervis es reparteixen.
2: Exacte.
3: Sí.
0: I una polla, o sigui, al final...
2: Ho recolzeu entre
3: sí,
2: els dos.
3: Sí, entre els dos, doncs... Pues...
1: Feu equip.
2: Exacte, sí. Molt bé.
1: I... Al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
3: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat, m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat, que estava fent quart d'ESO, pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana... a cap de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants, pues, hem de pues, entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
2: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
3: Ara
2: aquest curs.
3: Entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
2: El dia
3: segur.
2: Que són? 3 hores al dia? 2 hores?
0: 3
2: hores al dia.
0: 3, 4 hores.
3: I els caps de setmana
2: sí. 4. També entreneu els caps de setmana.
3: Cada dissabte, sí.
1: Però clar,
3: i algun diumenge també.
1: Però ara que ho feu perquè ara s'apropa o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
3: Sí.
1: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
3: No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
0: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana que serien 4 dies.
3: Sí.
2: Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, eh, nois? O sigui, no sé si seria capaç, eh?
1: No, jo tampoc, jo
2: però,
1: baixava,
2: I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa, a l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar, heu de menjar una mica més sa, jo què sé, tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
0: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que...
2: Vale.
0: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
2: Vale, no és tampoc
3: no
2: tan restrictiu.
3: No. Vale. Clar, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
2: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho intueixo.
1: No,
2: però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
3: No.
1: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai, com ho gestioneu?
3: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, doncs és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan ens enfadem.
2: Entre vosaltres?
0: Sí.
2: En sèrio? Oh.
3: Bueno, hi ha més tensió entre tot
2: vale,
3: i pues,
2: clar, que...
1: està tot a flor de pell.
3: Clar, és que una mica complicat. Llavors pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor i bueno, també que amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament pues, l'altre tira més del carro o al revés.
1: Molt bé.
0: Sí, bàsicament és això, tipus, al final si ens enfadem o no és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat. Clar. No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
3: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder, bueno, però no, poder diem algun comentari.
2: Clar, a veure, això passa.
3: O sigui, algun comentari que no hauríem de dir. O...
0: De que li posen les culpes als de més perquè no... Això, però...
1: Però és que és normal.
3: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts sí. i és com... És com una relació de parella, és que és, sí. és quasi el mateix. O sigui, és com... És com si estiguéssim en un matrimoni aquí. Sí.
2: És que clar, no, clar,
3: no, clar és que passem moltes hores junts, de veritat.
2: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i heu dit és que m'està costant molt seguir?
3: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, mm-hmm. tinc, ara estic a plan, ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo tres dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, ostres. Me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
2: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
3: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
1: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
2: és veritat.
1: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat amb un 5 això... entren. Vosaltres no formeu part?
3: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure optatives, de treure un 5 a la CL, has d'haver anat a un mundial.
1: Ah, vale.
2: Ahir no he anat a mundial. Hi ha mundial de patinatge, no?
3: Sí.
2: I podeu anar, o sigui, teniu...
3: Però és que és molt complicat, eh? Sí.
1: Vale.
2: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
3: Jo ara mateix...
2: Home, heu arribat a l'europeu, no?
0: Bueno, a veure...
3: Jo ara mateix...
0: Potser entrant al nou any, tipus, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
3: No, però
2: més endavant.
0: Però si entrenéssim i de més, jo crec que sí.
1: Clar, és que porteu molt poquet en els temps, no?
3: Portem dues temporades, fent parelles.
2: Clar, relativament és poc, sí.
1: I amb el tema dels estudis... com us organitzeu, com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
3: Bueno, jo intento buscar el lloc on no el tinc, o sigui, jo a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys, però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
1: Molt bé.
2: Home, és una gran sort, perquè sí. Tu estudies?
0: Jo realment estic estudiant grau superior d'esports.
2: Ah, vale.
0: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat, i doncs no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
2: No és tant, tu pots combinar millor, no?
0: Sí, i doncs també pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està. A la universitat.
2: Clar,
1: llavors cap a un futur, a nivell de treballar, tens pensat dedicar-te a l'esport, oi? Vull dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
0: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
1: Ah, molt bé.
2: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o no voleu pensar en quan pot acabar?
0: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: No penseu.
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar? O no?
3: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, com es gestiona tot això, perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
2: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
1: no,
2: setmana.
1: No, ja,
3: per això que...
2: Però bueno, si tu gestiones tu pots treure perfectament.
3: Podéssim complicar una mica i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també...
2: I per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu és que no puc venir a entrenar, us diuen no passa res o us fan en plan un avís com no us podeu saltar els entrenos?
0: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja. Si és un dia d'aquests que s'acosta al campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú, si és un dia així molt puntual sí que pots
3: tipo, faltar. No ens diu res el nostre entrenador.
2: Us comprèn.
3: Sí.
0: I si no, pues es busca un altre dia. En comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre i recuperem l'hora.
1: Bueno, al final és que si teniu una constància, si un dia falles, no passa, clar, és no és que us esteu saltant l'entreno cada dia, saps? Vull dir, sí que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
0: Per mi al final és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet i tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa i crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
2: Clar.
1: Molt bé, sí.
3: No, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com, veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt, però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
1: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
3: Sí, en clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver aconseguit alguna
1: cosa. Molt bé.
2: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
0: Bueno, tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
3: Sí.
2: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: Que heu quedat tercer?
3: Tercer
2: d'Europa, eh? Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, vull dir, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
1: Reflexionem.
2: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
3: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant pues, per a poder aconseguir coses, i la gent com quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà, yeah. Saps? És com... I això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per lo que vull i...
1: I et sents orgullosa.
3: Sí.
2: Imagina l'aprenentatge.
1: Home, sí. Sí.
0: I, bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per... poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
2: Home, clar.
1: Però això també està bé, que...
2: Clar,
1: o sigui,
2: total.
1: Comences a poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí. I potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat
2: des
1: i forçat,
2: principi,
1: ja, al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
3: Clar, no, és una cosa que fem perquè ens agrada i perquè... pues, tenim aquesta passió i però si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho al final diries, venga, adeu, perquè no puc
2: clar.
3: Més
2: totalment
1: sí. Molt bé.
2: I Ai, no, tinc una pregunta que m'ha oblidat. Que volia dir.
1: Oh, no ho sé. Ai, aquest, aquest nivell de connexió no arribem encara.
2: Bueno, sigue, sigue.
1: Vale.
2: Perquè se li volia dir.
1: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar. El vostre somni.
3: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament. Plan, el màxim que podria arribar. Però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys. Plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi. Però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
2: Perquè el Mundial s'aconsegueix si quedes primer d'Europa.
3: Sí.
2: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no?
3: Sí.
2: Sí?
3: Bueno, penso que sí.
2: Ah, vale. Vale, vale, llavors després,
0: bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació.
3: Sí, ah, vale. Una puntuació.
2: Vale, vale. Okay.
0: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
3: de la classificació.
2: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
0: No.
2: No, eh?
3: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
2: Que, òbviament ja és molt, però clar.
3: Però no ens paguen
2: res, eh?
3: Res.
2: Ni al club. Res.
3: No, res.
2: Bueno.
1: I quan marxeu de viatge i això,
3: tot de la butxaca.
2: Clar, és que...
1: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
2: És que, ostres, és que...
3: Ni la federació ni res.
2: No? Clar, és que la federació hauria de... No?
3: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, bueno, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
0: Sí. Que
2: fort. Uau.
3: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família...
2: No, clar, clar, l'acompanyament... Perquè... Clar,
0: més lo de l'entrenador, perquè...
3: Més final, lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
0: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la
3: clar,
0: competició.
3: L'entrenador
0: és com
3: no s'ho pagarà
0: qualsevol
3: ell,
0: esport que bàsicament
2: clar, clar, clar.
0: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més,
2: no, escolta, és la normal. S'ha de pagar tot.
3: S'ha de pagar. Però que la federació no suelta nada.
2: No. Pues a veure si ens escolta la federació.
3: A ver si li arriba.
2: Oh,
3: Comunicado.
2: Vale.
1: Viala, tu, tu.
2: Sí, però da igual, vale.
1: Per què?
2: És que...
1: Ah, bueno, pues no. Vale, pues era aquesta.
2: I actualment, a competiu i tal, tu has dit, Sergio, que tu entrenes al Sant Josep.
3: Sí.
2: I tu entrenes algun grup?
0: O no, jo ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la vale. Resta és per entrenar i estudiar.
2: I, per exemple, saps que a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que de gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest sector?
3: Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge,
2: no. Vale.
3: Poder a la llarga, quan ja tinguis una feina, en plan, quan siguis molt més gran, poder, sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb alguna cosa més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. Que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
2: Ah, són petites.
3: Sí, són petites.
2: A tu t'agradaria?
0: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més perquè al final pues es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
2: Clar, és que està molt bé.
0: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu i clar. Crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
2: Totalment.
1: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint clar. I sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat. Vull dir, no connectes
3: clar,
1: tant.
3: Sí.
2: No, saps? Total, sí.
1: Sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
3: No.
1: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
3: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
2: No.
3: I jo penso que pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser perquè penso que és un esport que pues, és molt minoritari En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar bastant de patinatge aquí a Catalunya. Però sí, fora de Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge, poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí a Espanya, pues, Galícia, uh-huh. i no sé quin...
0: Clar, hi ha zones que sí que sí. és més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algo que s'entrena i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si és un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
2: A vegades hi ha noi i noia, parella.
3: Sí.
2: Ah, no pot ser noia, noia, no. O noi, noi?
0: De moment no.
3: De moment no.
2: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
3: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
0: Sí.
3: O sigui, seria molt complicat trobar una... O sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fora, una noia que estigui molt fora.
0: O sigui, no significa que no es pugui fer.
3: Que no, sí, clar que no, que sigui, possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però...
2: Vale, vale.
3: Jo no podria aixecar a
1: una plan, noia,
3: no,
1: clar.
3: No podria jo, saps?
1: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
3: Sí, jo penso sí. que és això, el principal.
2: Sí, vale.
1: Vale, doncs estem arribant al final del programa ja.
2: I passa ràpid, això.
1: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
0: Constància.
2: Sí. Constància.
3: Esforç.
2: Mira.
1: Molt bé.
2: Ha quedat clar. Sí, tota l'entrevista s'ha repetit molt, sí. aquesta constància, dedicació, sí. esforç.
1: És que és com s'aconsegueixen les coses, al final, aquí sempre ho diem.
2: Sí.
1: Quan va venir batxillerat, també ho van
2: Home,
1: dir.
2: Sí.
1: Això.
2: I també amb els artistes, amb tots.
1: Tothom.
2: Tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
3: Pues que si de veritat ho vol... que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
2: Que s'hi pot arribar.
3: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
0: Sí, i que ho vigui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
2: no
0: arribaràs gaire lluny.
2: Total, això està clar.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per
2: haver vingut.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
2: No.
1: De moment. Esportistes.
2: No, som els primers i mira quins primers.
1: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
3: Hòstia,
2: o sigui que expliquem de què va, no?
1: Sí. Doncs, Biel, l'expliques de què tracta?
2: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi. Per tant, us direm l'expressió i heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir,
3: heu de
2: dir-nos... El significat de l'expressió.
3: Vale.
2: Si no sabeu el que vol dir, ho diem nosaltres, vale?
3: Vale, vale.
2: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
1: Vale. L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
2: Vinga, va, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
3: Sembla com esforçar-se, no?
0: Sí.
2: Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O l'heu intuït?
3: No, però
0: Hombre,
3: no sé, l'he intuït.
0: Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a tipus d'esforçar-se,
2: sí. Pots-ho
1: ben posar. Sempre intentem com relacionar-la, perquè així que és molt guai. Sí, doncs és això.
2: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè... No s'utilitza aquesta expressió, Emma? Per
1: Aviam, aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible i bàsicament per això que minimitem el vocabulari.
2: I arriba un punt que no es fa servir.
3: Sí, expert, no?
4: Expert.
3: Expert.
1: Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
0: Sí, clar. És com remengar-se.
2: Exacte, com que quan...
3: Em vaig a preparar, saps?
2: Exacte, com... pues sí, de fet té aquesta relació,
3: jo crec que...
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
2: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
1: un mes
2: teníem
1: ja
2: ganes, teníem ganes.
1: Sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs, bueno, fins
2: que
1: aquí.
2: Que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents al que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
1: Sí,
2: moltes
1: cosites. Moltes cosites, oi? Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
2: I no s'abandona, moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem, adeu.
2: Adeu.
5: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: quina entrada més bona, Aran. Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans, amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem a que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda, la llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Em deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
3: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu volant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit, el nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet, tota la sang que he vessat contra aquestes terres, eren contra la meva pròpia llar. Mare!
3: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu, que coneixia tots els racons dels boscos de Santa Agnès de Malanyanes, va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
4: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
4: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
4: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella, perquè la resposta us sorprendrà: la filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se-la a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba! Carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
1: "De pressa, de pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
1: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
4: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
1: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol a la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits, però que sovint oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquells reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i gràcies?
2: Arbre màgic, m'ensenyes la teva màgia, si us plau?
0: En aquell mateix moment va aparèixer per art de màgia una gran porta en el gran tronc de l'arbre. El nen va obrir la porta encantada.
2: Moltes gràcies, arbre màgic, per fer aparèixer la porta.
0: El nen es va dirigir cap a la porta de l'arbre i va observar que el seu interior era fosc i negre.
2: Arbre màgic, podries il·luminar-me, si us plau?
0: Llavors, l'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
2: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són, si us plau, i gràcies. Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
1: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat, però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, glupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, dius que no tens didal, però segur que en tens aquests didals de records de pràcticament trobes a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'Editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir de 4 anys. I ara, sí, anem amb la música.
0: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
1: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
0: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
1: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'abecedari, de Damaris Gelabert.
0: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adeu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
1: Fins aviat.
2: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu, ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols a dins la tabella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens enduríem de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla, una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: és una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta, i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient:
6: Atrapa'm si pots!
0: Va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
7: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
7: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
8: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
9: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
10: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
9: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
10: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
9: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: ha fet un bon arruixó, va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius?
0: Sí?
5: Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte.
5: Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim una altra pel nostre arxiu, mira. Uh-huh. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Uh-huh. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar. És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Benvinguts a Gran Pantalla. Un programa que de forma quinzenal repassarem una pel·lícula de cinema i tots els seus aspectes. Un programa original d'Ona Villas al 107.0.
1: Tanquem finestres, baixem persianes i correm cortines, que la foscor s'apoderi d'Ona Villas en aquest episodi. I deixem que els altres es manifestin.
2: Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero eso lo cambia todo. No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz.
3: En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
2: Hay algo. Algo diabólico. Yo los he visto también. Muertos se mezcla con el de los vivos. Sentí como si hubiera alguien allí. Y no era humano.
4: Hola, Dani.
5: Hola, Txell.
4: Tu creus que hauran, que sabran quina pel·li és la que parlarem avui?
5: Home, ens has parlat de misteri, dels altres, hem posat el tràiler... Home, jo crec que potser queda algun despistat, per si de cas,
4: sí,
5: potser,
4: no?
5: potser que diem el títol, no?
4: Vinga. Avui parlarem de Los Otros. I si us sembla, doncs, comencem amb la trama i així també doncs, acabem d'aclarir una miqueta més i acompanyar el tràiler. Aquesta història succeeix a l'illa de Jersey durant la Segona Guerra Mundial. La Grace, que està interpretada per Nicole Kidman, és una mare de dos fills, l'Anne i el Nicolás, que viuen en una gran mansió aïllada de qualsevol nucli urbà. I això per què? Doncs bé, perquè intenta protegir els seus fills, ja que pateixen una malaltia que els impedeix ser exposats a la llum del sol. D'aquí a que avui tinguem d'estar a les fosques. La història comença quan la Grace contracta a tres servents per ajudar-la en les tasques de la llar. Curiosament, aquestes tres persones que arriben refereixen que ja han treballat en aquella mansió amb anterioritat.

0: Aquí comencen a passar coses misterioses que sembla que són perceptibles principalment per la seva filla, l'An, i que degut al caràcter rebel de la nena fa que la mare no se la cregui, que només faci que castigar-la. A mesura que avança el temps, també avancen aquests successos estranys que cada cop són més freqüents. La Grace comença a pensar, no?, que sí que pot haver algú més en aquella casa i sospita que són fantasmes. Durant la trama es van revelant aspectes de la Grace i de la família que fan que hi hagi alguns girs dramàtics per acabar de forma impactant i inesperada.
1: I què t'ha semblat a tu, Txell, aquesta pel·lícula?
0: Home,
1: què en penses?
0: Mira, és una pel·lícula que, tot i haver-la vist, aquesta vegada doncs ja són dues vegades que l'he vista. Clar, és veritat que sabia com acabava, recordava més o menys com acabava, però no ben bé com acabava. És a dir, és com que m'ha tornat a ser una sorpresa, no? I jo crec que és perquè, clar, és una pel·lícula que no és ben bé de terror. És a dir, sí que és de terror, però amb un clima que és com molt subtil, però a la vegada molt endinsador, saps?
1: T'angoixa, t'atrapa, no? T'atrapa.
0: Sí, exacte.
1: T'atrapa el misteri de la casa.
0: Jo crec que inclús havent-la vist la segona vegada, doncs sí, ha estat mal mateix.
1: Volia parlar una mica no només de la Nicole Kidman com a personatge principal, sinó de la pròpia casa.
0: Sí.
1: La casa també és un personatge en aquesta pel·lícula.
0: Sí.
1: L'emmarquem, doncs, dins d'una pel·lícula de por, de misteri, un thriller, potser?
0: Bueno, seria un terror psicològic.
1: Terror psicològic, sí, d'acord. Sí, sí. Molt bé.
0: Sí.
1: Parlo jo primer del director.
0: Sí, home, va, deixaré de xupar el micro.
1: Va,
0: et deixo amb tu.
1: Em toca a mi, doncs, no? Jo us parlo del director que es diu Alejandro Amenábar, que va néixer a Xile el 1972. Crec que era la seva mare que era d'aquí i el pare era d'allà. Però de seguida van venir cap a Madrid quan ell tenia un any, per tant es pot dir que ell ha viscut sempre aquí. Als 19 anys ja va començar a rodar curtmetratges, dels quals també en composava la banda sonora, amb la guitarra i els teclats, de forma totalment autodidacta. I va tenir la sort que el director José Luis Cuerda, hauràs vist fa poc Amanece que no es poco,
0: i tant.
1: Es fixés en un d'aquests curtmetratges i s'interessés per ell i li acabés produint el guió del seu debut a la gran pantalla, que va ser Tesis, el 1996. Un thriller ambientat a la Facultat d'Imatge i So de la Complutense, allà on havia estudiat ell, i per cert que no va acabar la carrera, i havia suspès la assignatura de realització, o sigui, imagina't. Doncs això, i la pel·lícula tenia una trama argumental al voltant de les anomenades snuff movies, que són aquestes pel·lícules que contenien imatges d'assassinats reals, pel·lícules que circulaven en vídeo en alguns circuits d'aleshores, als anys 80-90. Tesis va ser un èxit de crítica i públic i aquell any es van dur 7 Goyas, entre els quals el de guió original, pel·lícula i director novell. També va suposar el primer paper important d'Eduardo Noriega i de Fele Martínez. Un any més tard, i ja també sota la producció de Cuerda, va rodar Abre los ojos, aquesta vegada amb dues estrelles de l'Star System espanyol d'aleshores, com eren Penélope Cruz i la Najwa Nimri. I aquí és on entra en escena Tom Cruise, que va comprar els drets de la pel·lícula per fer-ne un remake que es va estrenar el 2001 amb el nom de Vanilla Sky, i que va protagonitzar ell mateix juntament amb la Cameron Diaz i la mateixa Penélope Cruz. L'Amenábar es va negar a dirigir el remake, però li va passar a Tom Cruise el guió de Les Otros. Tom Cruise es va oferir com a productor i ves quines coses. La seva parella d'aleshores, Nicole Kidman, era l'actriu perfecta pel paper. Només 3 anys més tard va rodar Mar Adentro, ja novament amb repartiment espanyol, amb un Javier Bardem caracteritzat pel tetraplègic Ramon Sampedro i amb la delicada temàtica de l'eutanàsia, amb la que es va embutxacar ni més ni menys que 14 Premis Goya i, atenció, l'Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa del 2004. Després de tocar el cel, les seves dues següents pel·lícules, Ágora i Regresión, van tenir una acollida una mica més tèbia, i la darrera que ha rodat, Mientras dura la guerra, amb Carla Lejalde fent de Miguel de Unamuno, el va tornar a col·locar en el podi dels millors. I aquesta és una mica la trajectòria de la Benaber. Ens explicaràs tu la de la Nicole?
0: Sí. Interessant. Jo també he trobat alguna coseta sobre el Tom Cruise i tot això.
1: A veure.
0: Bueno, la Nicole Kidman és una actriu australiana, nascuda el 67. Aquest nom em fa molta gràcia. A Honolulu.
1: Honolulu.
0: A Hawaii. I, de fet, havent nascut allà, se li va donar el nom hawaià de Hokulani, que vol dir estrella celestial. És una curiositat, em va fer molta gràcia.
1: Mm-hmm.
0: La seva trajectòria va tenir els seus inicis a Austràlia, als 80, en sèries de televisió i produccions locals. El seu salt al panorama internacional va ser a Todo por un sueño, en anglès el nom és To Die For, el 1995, paper que li va valer el Globus d'Or. Després d'aquest èxit, van venir moltes més produccions com Ice White Shack, juntament amb Tom Cruise, que llavors ja era el seu marit, el 1999.
1: Compte, Ice White Shack, dirigida per Stanley Kubrick. No era qualsevol director, un dels grans directors de la història del cine.
0: Posteriorment, que va fer també el fantàstic Moulin Rouge, el 2001, on interpretava Satin, l'estrella del casino, i on va demostrar la seva habilitat pel cant, juntament amb Ewan McGregor.
1: Ah, sí. Escoltem a Nicole Kidman a Moulin Rouge.

0: I aquell mateix any va venir Nosaltres. El seu premi Òscar va venir l'any següent amb la pel·lícula The Hours, on encarna a Virginia Woolf el 1923, quan escrivia la seva obra Mrs. Dalloway. A partir d'aquí, la seva trajectòria va continuar sent molt prolífera, amb noms com Cold Mountain, The Interpreter, Australia, a més de sèries de televisió amb la minissèrie de suspens psicològic de Undoing el 2020, o a Big Little Lies, una miqueta abans, des del 2017 al 19. Es va parlar bastant d'aquesta sèrie, de Big Little Lies.
1: Sí, recordo.
0: Llavors, ara una mica més específicament, no? Si ens centrem en el paper que fa Nicole Kidman en aquesta pel·lícula, és que és especialment rellevant per la complexitat de la seva interpretació i per la profunditat emocional que comporta, no? Mostra una gran habilitat per, a través de la seva actitud, l'ambient sigui cada cop més tens i l'espectador estigui més immers en la història. Va guanyar el Premi Saturn, que són els premis que otorga l'Acadèmia de Ciència-Ficció i Fantasia i de Pel·lícules de Terror, a la millor actriu per aquest paper, demostrant una gran capacitat per interpretar una mare desesperada en una situació aterradora.
1: Tu t'has fixat, en la carrera de Nicole Kidman comença, doncs, amb algunes pel·lícules, però arriba un moment entre el 1900, jo diria que 95, amb 5 anys, ostres, fa aquesta que va ser la Todo por un sueño, que no és una gran pel·lícula, El retrato d'una dama tampoc, però ja el 99 ja es fica amb Eyes Wide Shut, després ve Moulin Rouge, Los Otros, Les Hores Després, el 2003 Dogville amb el Lars von Trier, una pel·lícula com molt alternativa però que li permet desenvolupar les seves dots d'actriu, on allà és també la protagonista única pràcticament de la pel·lícula, que la veritat és que és com dona la sensació que la Nicole Kidman necessitava fer papers d'estrella i de qualitat, no només amb qualsevol, sinó amb els millors directors de l'època. És un apunt, perquè realment és com una època de gran brillantor, de la Nicole. I del seu personatge,
0: sí,
1: El seu personatge de Grace, que jo crec que no es diu Grace Stewart per casualitat, i té aquest pentinat com de rossa d'Alfred Hitchcock. Que l'Almenàvar aquí ens fa un homenatge a Hitchcock i a la Grace Kelly i en James Stewart,
0: yeah,
1: amb una pel·lícula de misteri, de por, bueno, que jo crec que entronca molt amb la carrera d'en Hitchcock. Res, només uns quants apunts de repel·lent.
0: Molt bé. Faig la... Parlaràs de la música o què?
1: Faig la banda sonora.

Amenábar no només signa el guió i la direcció dels otros, sinó també la composició de la banda sonora. Amenábar ha composat la banda sonora dels seus curtmetratges i, posteriorment, de Tesis, Abre los ojos, Mar adentro i, fins i tot, de Mientras dure la guerra, que és la darrera. I ha firmat partitures de dues pel·lícules de dos amics seus, en altres pel·lícules, que es diuen doncs, La lengua de las mariposas, d'en Cuerda, i Nadie conoce a nadie, d'en Mateo Gil. A los otros, la banda sonora juga un paper fonamental en la creació de l'atmosfera de misteri i de suspens que envolta la història. Podem dir que, juntament amb La casa, com dèiem, és un dels protagonistes. Té un caire més aviat melancòlic i sinistre, i fa un ús molt intensiu de les cordes i el piano, però també apareixen cors quan el director vol remarcar els elements sobrenaturals.

0: Molt bé.
1: L'hem anat sentint durant tota la gran pantalla de música de fons, sí, quan nosaltres parlàvem.
0: Mira, aquí venia lo de lo del Tom Cruise que et deia.
1: A veure.
0: Que la Nicole Kidman va ser sempre la primera elecció pel director per aquest paper. Sempre va ser la primera opció. Però no estava segur si l'acceptaria. Va ser el productor, en Tom Cruise, qui la va convèncer.
1: Val, clar, ho tenia, la tenia apropet per anar insistint dia a dia.
0: I després dir que la pel·li es va rodar a Espanya, a les Illes Canàries. Es va recrear per l'atmosfera d'una mansió, és que no sé què ficar, victoriana en la costa britànica.
1: Ah, carai. No sé si no ho diries mai, que, és, que són les Canàries, allò.
0: No. Tant... Bueno, és que com que també hi ha tanta boira i fa tant boira, temps, no?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do. I la curiositat del quadre que t'hi vas fixar. Hi ha un moment a la pel·lícula que hi ha com una espècie de llampec i la càmera enfoca un quadre d'aquests d'un retrat antic, d'un cavaller antic, i la cara del cavaller... És exactament, es pot reconèixer a l'Eduardo Noriega, no? Un dels actors de les seves pel·lícules prèvies i amic, probablement, de l'Alejandro Amenábar.
0: No, després no ho sabia, no me'n vaig anar a compte.
1: Doncs sí. I què? Doncs fins aquí o què?
0: Fins aquí.
1: Ja ho hem dit tot de la pel·lícula?
0: Ja podem obrir cortines i persianes, ja està.
1: Ja podem deixar entrar la llum?
0: Ah, exacte.
1: Doncs molt bé. Doncs ens acomiadem dels nostres oients.
0: Exacte. I fins la propera.
1: Adéu.
2: Escoltes Ona Bitlles.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou.

0: Moltes gràcies, moltes, moltes gràcies.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: I amb la persona que ens ha de dalt i el treball vàrem a negar 5 cellos, però vam a negar
1: fa pegar. I per si no ho teníeu clar,

0: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Ole, ole,
1: ole, aquest nano tan guapo.
0: Espardenya blanca al peu.

Cantas. Torna la marxa a la pista de ball de Ona Villas. I per començar a la marxa tenim el tema You Ain't My Angel.

i seguim gaudint d'aquella època dels anys 80 amb el tema Don't Stop the Music.

quines grans melodies es feien aquella època dels 80, i ara per seguir gaudint més d'aquelles meravelloses melodies tenim el tema Eda.

Vinga, vinga, que no pari la bona música d'aquella època dels 80. I ara seguim la marxa de la pista de ball de Ona Velles amb el tema Back to This Night.

crossing every line. Vinga, i ara continuem amb el tema Higher Testers.

Vinga, vinga, i continuem gaudint d'aquelles melodies dels anys 80 amb el tema Love Me Forever.

0: City Lights.
1: Vinga, vinga, a ballar, a ballar, a ballar, i no pareu de ballar.
0: I ara seguim amb el tema If You Were Love.

Vinga, vinga, ja falta poc per acabar la pista de ball d'avui. I ara seguim amb el tema Don't Call Me Tonight.

Vinga, vinga, i un dissabte més ja hem arribat al final de la pista de ball de Ona Villas i ho fem amb el tema Mercury and Iron Halls. Espero que hagi gaudit d'aquestes melodies precioses dels anys 80 que ens feien ballar el cos cap aquí i cap allà i no paraven de ballar. Bueno, xatos, que tingueu una setmana fantàstica i ens retrobem el pròxim dissabte. Una abraçada ben forta. Adeu!

0: Ona Bitlles.
1: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu? Com diem sempre, a punt d'obrir, de deslligar, de posar en dansa el nostre Sac de Sons. Som-hi, doncs? Preparats? Doncs vinga, endavant. Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas...

I què esperaves que fos, si no el sac de sons a aquestes hores? No podia ser cap altra cosa. Doncs el sac ja el tenim ben deslligat. Hem començat amb els New Order i aquella clàssica, el Blue Monday, i després el que va ser un omple vistes a l'any 1982-83, si la memòria no em falla, va ser tot una declaració dels Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. I ara sí que entrem ja amb la nostra matèria i amb el nostre ADN. Això és l'àlbum The Time Machine, el publicava l'any 1999 Alan Parsons, i aquest és un dels seus tracks, Out of the Blue.

Out of the Blue, un dels tracks que s'incluïa en l'àlbum del 99 d'Alan Parsons i anomenat genèricament The Time Machine. Per aquells que dèieu, ui, aquesta veu em sona, i tant que sí, és el Henley, el vocalista dels Spandau Ballet, que va col·laborar en aquest disc i en concret en aquesta cançó. Continuem a l'any, a la dècada dels 90, dècada en què els àlbums unplugged es van posar de moda. També s'hi van afegir el carro, els de cors. Aquest és el No Frontiers.

0: No Frontier és un dels tracks que s'incluïa en l'àlbum Unplugged, eh? Dels The Corrs.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Seguim, doncs, cuinant la nostra recepta detox. Ara li posem un dels ingredients especials del dia. Àlbum Only the Strong Survive el publicava ara fa poc més de 2 anys el boss Bruce Springsteen, un àlbum de grans versions com aquesta de Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Una cançó popularitzada per Neil Diamond i que ara fa doncs, un parell d'anys Bruce Springsteen en va fer aquesta versió del Shine Ain't Gonna Shine Anymore i el va incloure a l'àlbum Only the Strong Survive, aquest àlbum de grans i grans versions. I de versions a una original. So que també coneixes prou bé és el so Dire Straits. Album On Every Street When It Comes to You.

0: When It Comes To You, aquest so tan clàssic dels Dire Straits, so clàssic també, evidentment, del seu líder, Mark Knopfler, lo incluïa a l'àlbum On Every Street.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Doncs vinga, que continua sonant la música al nostre estil, ara un estil totalment diferent, al 1983, si la memòria no em falla. És el so d'Elvis Costello, Every Day I Write the Book.

Every Day I Write the Brook. Aquest és el so, aquesta és la cançoneta que ens ha fet sonar avui en Elvis Costello. I de l'Elvis Costello, doncs el George Harrison, Although Years Ago, és un dels singles que va publicar ben bé a principis de la dècada dels 80.

0: Ben bé a principis dels 80, en George Harrison publicava aquest All Those Years Ago, una cançó en memòria del seu amic John Lennon, amb el qual, evidentment, havien passat molts, molts anys junts.
1: Sac de sons. L'escoltem a casa teva o a la meva?
0: Doncs ara una mica de calma i tranquil·litat amb aquesta de Glenn Frey en solitari. Aquest és el Sexy Girl, també es publicava ben bé a principis dels 80.

Formant part dels Eagles, en Glenn Frey va fer grans treballs i també en solitari, per exemple, aquest Sexy Girl. I del Glenn Frey, doncs, els House Martins, també amb una magnífica cançó, havent deixat passant enrere ja la capella, que és el que els va fer triomfar. Aquest és el Build.

0: una bona menjada, per dir-ho així. Sempre fa que la cosa es posi bé, eh? Doncs també se'ns posa molt bé aquest build dels House Martins, després d'haver deixat enrere l'estil que els va popularitzar, que va ser, doncs, la capella.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs, Carla, per la canya t'hauràs d'esperar una miqueta, però molt poquet, eh? Perquè ara sí que ens toca pujar una mica el ritme i després vindrà la canya. Aquest és el son de l'Olivia Newton-John després d'haver passat per Grease. Aquest és el Physical i això és de mitjans de la dècada dels 80.

Fantàstica la veu d'Olivia Newton-John, que després d'aquell Grease i fins i tot després d'aquella banda que va protagonitzar, aquella pel·lícula que va protagonitzar Xanadu, amb banda sonora d'ella i l'Electric Light Orchestra, doncs va signar aquest physical. Ara sí que ja anem cap a les dues darreres cançons que ens toquen avui. Cançons, tal com deia la Carla, amb canya. La primera, els Kiss, clàssica també, eh? Pels que no ens fa gaire gràcia el rock dur, o no coneixem massa els Kiss, doncs aquesta segur que la coneixem. I was made for loving you. Yeah.

I was made for loving you era el so dels Kiss, també ben bé a la primera meitat de la dècada dels 80 ens van deixar aquest gran tamarro que l'hem brincat, l'hem ballat, ens hem escabellat i desmelenat més d'una vegada, t'agradi o no t'agradin els Kiss. I ara sí que és moment de començar a tocar el 2 i el tocarem amb els 99 Red Balloons, però la seva cançó original, amb el seu idioma original en alemany. És a dir, no em feu dir el títol en alemany, perquè aquesta sí que no la coneixes prou bé, és la de nena, i aquesta és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavi Gargallons. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.

0: Ona Bitlles.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana in Algeri.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: L'italiana in Algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en dos actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Anelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contral o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G. Paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Taddeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baríton o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley,

dies del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat, encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones, per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arriba a Alger, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel. Un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Hali i Mustafa, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica L'italiana en Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de L'italiana en Algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafa, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Hali, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpà trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Hali, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafa, el baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Hali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Hali serà empalat viu. Un argument

per tant, incontestable. Aleshores, Mustafà crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flores.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: S'inclinasse a prendere moglie, ci vorrebbero tante cose. S'inclinasse a prendere moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabella, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Taddeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

quan el vell Tadeu i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeu va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramy.

Com sentia Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment entren per acomiadar-se, Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vei a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vell, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i un onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en el geni de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horn, Mustafà, Samuel Rami, Halli, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

però per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafa, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: Aquest que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella convida Tadeo i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell estornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell Mustafà comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatachi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

escoltes ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

normalment són parella, però no són pares. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La mama que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

a la vegada, i a la vegada tinc que estar amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Són coses que a vosaltres no te les dona ningú. Tu has despullat.